0: Así suena Sant Antoni en las manos de Nastallat, que es el proyecto artístico de Laia Rius, con el que muestra así su amor por la cultura mallorquina, por el Vall d'Hebot y a su vez por la música electrónica, que le permite tender este puente entre tradición y modernidad, un puente exquisito. Laia Rius, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: En tus composiciones, como la que estamos escuchando, se percibe muchísimo tu amor por nuestra cultura, por nuestra cultura popular. Puede sonar arriesgado incluir sonidos, nuevos sonidos en nuestra memoria, pero en este caso lo que pretendes es ampliar esos espacios donde podemos disfrutar de nuestras raíces musicales, ¿no? Se me ocurre pues una verbena donde bailamos boleros, donde bailamos Vall d'Hebot, ¿no? Y ¿por qué no ampliar esos espacios? Este era un poco tu objetivo, ¿no?
1: Sí, exacte. O sigui, al final totes les cançons, encara que tinguin una sonoritat més així nocturna, es poden ballar com de forma tradicional i la idea és com poder portar aquest ball a altres escenaris on no hi té tanta presència normalment.
0: Senties esa pressió perquè estabas tocando el cancionero popular, estaba por ejemplo el fandango L'amo de son carabassa, ¿no? Que son canciones que hemos tarareado y cantado toda la vida y... ¿Tenías esa presión de decir, bueno, es que voy a entrar en un terreno, ¿no?, molt de real?
1: Sí, a veure, tot eren cançons que jo havia conegut a plaça, diguéssim, i ja me les sentia com meves, i per això podia com cantar-les amb el meu llenguatge, que és com aquesta música electrònica, saps? No és tant vaig a revolucionar-ho, sinó és més com ho canto de la manera que jo sé, que és aquesta. I era perquè eren cançons, bueno, són cançons que coneixia, que havia viscut a plaça i que llavors m'atravessaven. I no, sí que òbviament notava la pressió, però al final era com fer el que a mi m'agrada com el meu llenguatge i ja està, no anar més enllà d'això.
0: Clar. Si repasamos tu trayectoria en la música, tu versión de Sant Antoni o el fandango que ahora nombraba, de L'amo de son carabassa, yo creo que resume muy bien quién eres, ahora lo decías, porque tienes una formación musical clásica que de alguna manera después brota en forma de canciones y de forma de disco a partir de la música electrónica, ¿no? Son dos caras de una misma moneda en ti, ¿no? No siempre casan, pero en tu caso sí, perfectamente.
1: Sí, suposo. A veure, jo he viscut més com la tradició i llavors el que jo coneixia era música així més electrònica, sí que en el seu moment havia anat al conservatori, però ara el que estava fent era tot música electrònica, llavors per això em va sortir fer-ho d'aquesta manera.
0: Eres catalana, ets d'Igualada. ¿Qué te atrae tanto o qué te atrajo de la cultura mallorquina y de esta manera tan profunda?
1: Bueno, o sigui, al final va ser una cosa molt orgànica de que jo m'envoltava d'aquesta gent i havia anat a Mallorca molts anys i havia viscut a Mallorca i havia treballat a Mallorca i llavors al final era el que coneixia, no era tant com vaig a fer la música de Vall d'Hebot perquè, jo què sé, sinó perquè era el que coneixia. Ho sento molt, molt proper, quasi sento més properes coses... Bueno, no sé, o sigui, per mi és com tot un espectre dintre els països catalans i dintre el que deies tu, aquesta cultura compartida i no veig tant aquesta diferència. Òbviament, com el meu projecte s'hi ajuda com a potenciar això, per exemple, els meus amics d'aquí a Igualada, no? Com, ara els gotxos de Sant Antoni el canten i l'han conegut a partir d'això i ja han après a ballar Vall d'Hebot. I és com... I igual al revés, no? També vaig fer els gotxos d'Igualada, de Sant Bartomeu, i els meus amics de Mallorca els canten. Llavors és com crear aquesta comunitat i sentir que no som tan diferents i com a vegades potser no cal assenyalar tant com d'on vens, com vius la cultura i com vius el lloc on estàs. Crec que això és més important que no on has nascut o qui són els teus pares.
0: Clar, totalment. I, de hecho, el nombre del disco és Cada casa, cada vida. Aquí, sí. ¿Dónde lo ubicas? ¿La casa como lo que somos, como el hogar, como el lugar seguro, como nuestra propia vida?
1: Sí, hi ha un punt d'això de que tu pots tenir una casa, però al final la casa és una cosa molt, molt relativa i no és tant la cosa física, sinó tota la vida que has viscut, no? I m'agradava des d'una frase de l'home de Mercè Rodoreda que diu cada casa és un món i cada persona un misteri, però la meva bueno, la germana del meu avi ho va canviar i va dir cada casa és un món i cada vida una història, i m'agradava com aquesta idea de, d'entendre, no? Com que no pots jutjar cada persona perquè tothom ha viscut coses molt diferents i has de validar com d'on se sent o com ha vist les coses que ha viscut o totes les seves experiències, no?
0: Sí. De todas formas, en este contexto en el que hablamos y mucho, ¿no? De casa, de vivienda, de tener una vivienda, porque al final es tener una vida, va junto, ¿no? Y creo que, bueno, resuena muchísimo más este título del disco. No sé si en algún punto también lo habías pensado, pero cada casa, cada vida, yo creo que coge una relevancia muy importante en este momento.
1: Sí, la veritat és que quan ho vaig posar no ho vaig veure tant en el sentit literal, tant com en el metafòric, però sí que ara que ho dius és veritat que té, que pren molt sentit, perquè al final sense les necessitats bàsiques cobertes, en l'habitatge una d'elles, no es pot tirar endavant aquesta vida.
0: I tant. Y hablando de vidas y de vidas también pasadas, el nombre de tu proyecto se llama Nas Tallat y tiene todo el sentido porque era un mote de familiar, ¿no? Era un mote de tu familia.
1: Sí, era el nom de l'avi de la meva àvia. Ajá. El meu rebesavi.
0: Rebesavi, sí. ¿Y por qué li deien Nas Tallat?
1: Bueno, hi ha diferents històries. Hi ha com la història de que va tenir com un accident amb un gos i la història de que va tenir una baralla a una altra persona i li van tallar el nas. I ja es va quedar... I a mi el que m'agrada és com que es va convertir com símbol identitari de la família i com de personalitat de la família, no? Una mica. I mi àvia sempre m'ho deia, em deia, és que tu no t'aquests molt nas tallat, perquè quan era petita era com així més tossuda i mona i divertida, però tossuda. I mi àvia sempre m'ho deia, llavors per això m'hi reconec també amb tot això.
0: I, claro, les històries que te llegan del besavi, al que le decían, nas tallat, es un poco leyenda. Claro, al final, ¿cuál es la historia verdadera? No lo sabes.
1: No se sap. No se sap.
0: Però tenia alguna... Els nas sí que es real, la història dels nas, o tampoc?
1: Sí, en principi sí. En principi sí. Bueno. I de fet, hi ha una cosa curiosa, i és que a mi sempre em surt... Saps els típics herpes aquests del llavi?
0: Sí.
1: Pues a mi sempre em surt el nas.
0: Ui!
1: I, de fet, els meus amics es pensaven que era nas tallat per això, perquè sempre tinc com la ferida aquesta al nas.
0: Ostres.
1: I una amiga meva així molt mística em va dir, això és l'energia del teu rebesavi.
0: Totalment.
1: Jo, bueno, no sé si crec en aquestes coses, però em sembla divertit.
0: Bueno, no es creure, és que te passa. Bueno, és possible.
1: Sí,
0: tenir sempre una ferida en els nas i que el teu besavi se digui nas tallat, pues tiene todo.
1: Sí.
0: Tiene todo para creer en estas cosas que no queremos creer, pero nos pasan.
1: Total.
0: Es muy mágico. Total. Y nas tallat tiene que ver también con la personalidad. Me encanta esto de los motes porque pueden sonar como muy variopintos. Este lo es, ¿no? Nas tallat. Y además te imaginas, ¿no? Efectivamente, sí. Una persona amb el nas tallat. Es difícil, pero te, ¿no? Te buscas...
1: Bueno, a lo Voldemort una mica, ¿no?
0: Sí, un poco. Sí, un poco. Pero es más bonito como lo explicas tú porque tiene que ver con la personalidad. Es un poco nas tallat. Sí. Eres carácter, ¿no?
1: Sí, total. Jo crec que és el que perviu al final, no?, d'aquestes coses. O sigui, una cosa és la història i si era veritat o no era veritat, però igual que amb la tradició, igual que amb les llegendes, l'important és com ens impacta en el dia a dia, no? I en el nostre cas va ser com amb aquesta definició de família i d'identitat.
0: I hacia dónde va este proyecto, Nas Tallat? O sea, tu proyecto musical... Con esta fórmula, ¿no?, de mezclar tradición, música electrónica, cap on vas?
1: Sí, a veure, jo m'agrada molt aquesta idea de portar com aquest el ball als escenaris i va una mica per aquí. Jo el ball que més disfruto i que més conec al final és el ball de Bot, llavors anirà per aquí. També sí que m'agradaria fer coses amb altres territoris, però sí que abans vull conèixer-ho igual que conec el ball de Bot, llavors hi ha tot un treball de viure-ho que ho he fet molt amb el Vall de Bot i per això crec que és el que exploraré més en els pròxims EPs i CDs que tregui.
0: El Vall de Bot, perfecto. I este viernes, mañana, estás aquí en Mallorca, estarás a esas voltes en este concierto que además organiza la xarxa per a la inclusió social. És un concert per la inclusió. Ahí vas a estar. I además rodeada de molts artistes de la terra.
1: Sí. Sí, sí, això em fa molta il·lusió. Serà molt xulo i a més que jo aquí a Barcelona treballo en barris com amb més problemàtica social i coses així i visc molt tot això i em fa molta il·lusió com que s'hagi comptat amb mi per fer aquest tipus de projectes.
0: Pues sí, un concierto que no nos vamos a perder y además siempre que tenemos oportunidad hay que apoyar el trabajo que realizan desde la Xarxa per a la Inclusió Social de Balears. Así que nada, ahí estaremos disfrutando de tu proyecto Nastallat, que nos encanta. Mira, voy a cerrar la entrevista con esta versión que haces del Amo del Son Carabassa, que me parece.
1: Es increíble.
0: Laia Rius, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer conèixer-te.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Adéu.